d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casa Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casa Menorca al castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell, número 30, izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso San Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calas Fons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calas Fons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume!

si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. Sí, a modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Moltes gràcies. Doncs ara cantaré una cançó que l'he de cantar, és la que vaig cantar l'any passat, que la van fer el papa i la mama, Càstor Pérez i Glòria Cruz, i he pensat que la millor companyia que podia tenir és en Lluís Bofill Hugues, que és el guitarrista que ha estat els últims anys amb el meu pare en el grup Empordanet, i a part del meu pare és amb la primera persona que vaig començar a cantar i em va ajudar una mica més a estimar la música. Un fort aplaudiment per en Lluís Bofill. També vull recordar, m'han dit que digui que el meu pare va estar molt de temps treballant en el Casal Català de l'Havana. És un casal de finals del segle XIX on es treballa perquè no es perdin les tradicions i costums catalanes, i ell està molt ficat els últims 22 anys. De fet, l'any passat em va ensenyar tot el que havia fet i la veritat és que no parava, estava entregadíssim. Era un enamorat de les coses boniques, petites i molt generós. Vestida de nit, va.

0: Recuerde que usted tiene una cita en el próximo capítulo de El cielo que nunca vi.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia, Toni.
1: Hola, tia, bon dia.
2: Bon dia, com va?
1: Va bé.
2: Va bé? És fred?
1: No. Bueno, estic bé, ara aquí dins.
2: Ja.
1: Estic bé, però de fora fa un desastre, caldada.
2: Quan surts és un desastre, deu. Però bueno, bé està. Un altre dia passat, bon senyal.
1: Sí.
2: Sí. Idò, molt bé, començament, molt bona música, a les 8, molt guapa.
1: Moltes gràcies, tia.
2: Bueno, i a les 9 també, i bueno, on entenem de tot. Ja la música m'agrada molt. Almenys t'entretén i no t'estorba.
1: No, la música no estorba.
2: No, i pots anar fent les coses i beníssim. Divendres que vens?
1: Sí.
2: Sí? Vale, beníssim. Sí.
1: Divendres vindrem tots.
2: Ah, clar, aquí deu ves.
1: Programa especial.
2: Ah, vale, vale. Idò, beníssim. Idò, doncs pues avui, de part meva i na Toni, felicitarem a ses Margues.
1: Sí.
2: A na Marga Lombarte, passi un bon dia, na Marga de Mó, de la Clota, també. Que ho passin molt bé, sobretot en salut, i que ho puguin passar molt d'anys. I a na Marga de sa carretera també. No sé si mos deu sentir, però bueno, també la felicitam. I a totes les Margues que hi hagi, no sé si n'hi deu haver més, però n'hi deu haver moltes, però bueno.
1: Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha.
2: Idò, que quedin totes felicitades. I que passin un bon dia, sobretot.
1: Molt bé.
2: Idò, quedem un beso a na Toni i un beso per vosaltres i fins divendres, idò, si Déu vol.
1: I li posaré una cançó per vostè.
2: Idò, ai, que cot de vostè, no?
1: Bueno.
2: No, res de vostè.
1: Bueno, doncs posaré una cançó per la tia Tiva.
2: Idò, cançó per tu. Que som joves tots, mos hem de dir tu.
1: Oh, sí, és bé.
2: Idò, beníssim, un beso, Toni.
1: Vinga, tia, gràcies.
2: Vinga, adéu, adéu. Tia.
1: Bueno, pues ha estat la tia Tiva qui mos ha telefonat. Ara posarem unes quantes cançons que tinc per aquí. Bon dia. Bon dia, bon,
3: bon
1: dia.
3: Matí.
1: Juana, bon dia.
3: Bon dia. Molt guapo. La música, molt bé. Aquí. El que faci calor, no em perd endavant.
1: Molt bé. Juana.
3: Més ventilador. Si ha sortit avui de matí i a les 9 encara de dia suava. Ai, Déu meu, ja sé calor. Però bueno, ja que passarà tot.
1: Sí.
3: I felicitar les Margarites, que la tia Tiva també és Margarita, eh?
1: Sí, la tia Tiva és Margarita, sí.
3: Per totes les Margarites, perquè jo ja he felicitat 8 per telèfon, però n'hi ha moltes.
1: Bueno, bueno.
3: Si tot, jo en tinc moltes, tinc una amiga de Barcelona, que és d'aquí i també és Margarita. Ja l'he felicitat avui, diu, demà arriba amb el barc, vull dir, no, ja m'ho sabrem.
1: Molt bé.
3: Ja he moltes amigues de Margarites, també, moltes. I he felicitat a Margarita un bon martes, està també de felicitada, i també de felicitada a totes, a la ràdio. Me posaran les estrelles de la nit?
1: Molt bé.
3: Molt bé, gràcies, Toni, gràcies per tot.
1: A tu.
3: Ja us escoltaré ja.
1: Vale, bon dia.
3: Ja, bon dia.
1: Bueno, pues també ha estat una Juana. Anem amb la cançó.

0: Nada, nada nos va a detener ahora. Starship es un canto al optimismo y al amor invencible, que nos recuerda que si permanecemos juntos, podemos construir este mundo de la nada. Buena música. Y buen día. Buen día.
1: Per tu. Oleo Bons.
0: Gràcies.
1: Així en el baix que tinc, també tinc... Ai, perdona. Que... que tinc també de sones arrels amb en Fede. Que si has fons, també l'Urler, bueno, també tens arrels, bo, i si vaig tenir arrels en tothom. Però bueno, que era l'altre dia...
0: No. Però Pons, tu no ho dius, Pons.
1: Quan? Eh?
0: Amb els teus apellidos no ho dius, Pons.
1: Ah, no?
0: Sí?
1: Jo som Lucrecia, tu, Mir, o Leo, Pons.
0: Ah, Leo, Pons.
1: Crec que són els dos noms del papà i la mamà. I clar, hi tinc arrels.
0: Claro.
1: Però... Ale.
0: Però de saber si són els del mateix arbre.
1: No, m'ha pes que no, però bueno, al final, ho devien agafar en aquell temps.
0: Els ponts, els que n'hi ha d'arreu de ponts.
1: Però si va ser professor.
0: Eh? No ho sé.
1: Professor. Ah, no la va arribar a veure?
0: No.
1: Hem passat. Bueno, bé, ja està. Jo tampoc. Dissabte vaig anar una estona allà dalt. I ja hi havia, però no hi havia puesto quasi, de tanta gent que hi havia. Dic, mira, per on? Dic, avui jo no, jo que me pensava que no hi hauria ningú. I, però bueno, bé va anar. Vull felicitar, com és natural, la Margarita del Castell, la directiva. Després, en el Lombarte. Després, la meva germana, qui també fa festa. No sé si t'escolta, no sé que escolta a vegades no, perquè no ho prou d'agafar bé, perquè grau. I no en dic més, Margarita. Que no en dic cap més. I a totes les Margarites que hi hagi. Vale? I així es quedaré bé amb tothom. O els que facin festa. Vale?
0: Molt bé, Lucre, molt bé, molt bé.
1: Vale. Que té, que es cony molt fatut avui. Aquesta nit ha estat de les buenas, altra vegada. Vale. I besitos per que teua. I Mari, si vas a nedar, fem-me una salutació, si pot ser. A veure si me n'entem. I un saludo per tothom que ens escolta. Tothom en general, eh? I fins, ja ho sé, fins divendres. I per aquest teu, per, bueno, per tots. Que així ens queda bé. Per tu, com sempre, una abraça. Ai, no m'agrada, una amarga. Una amarga l'amor. Que sempre, que ara té els problemes aquests en sa...
0: En tothom.
1: En tothom, sí. Quan està que no li deixen passar...
0: Ella té malament.
1: Ara sa ambulància.
0: Vale. Aquella viu a la Clota i ella no havia viscut a la Clota, és una costa. I allà no s'aguanta la gent.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola.
1: Com va?
0: Bé, Nini, tu?
1: Bé, mira, estic menjant.
0: Ah, bé.
1: Ja no hi ha res millor quan per menjar.
0: Si menjar. Ja està bé.
1: El que passa que no hi ha res dins de boca. Que ho sents?
0: Sí.
1: I el que no diu d'allò. I jo, i el meu, no sé menjar gens.
0: Bueno, perquè si...
1: Algú que saps, jo m'has menjat l'única cosa que saps.
0: Fa molt...
1: I ara sí, i el meu, però bueno...
0: Fa molt mal menjar així.
1: Menys, però menys molt malament, Toni?
0: Clar, ho entenc.
1: No puc, quasi. L'altre dia amb un caramel m'ofegava. Va anar gros, però bueno, ho van saludar. Ell riu, ell estava molt, però jo no sóc tant.
0: No, eh?
1: No. Que has mirat res del que te vaig enviar?
0: Sí,
1: no,
0: eh? Sí, sí.
1: Sí? Ja ho faci que t'agradi, mira.
0: És guapo.
1: Posa antiga. Però jo també ho som antiga.
0: Sí que m'agradarà llegir-ho perquè, bueno, hi ha moltes coses que són interessants.
1: Bé, comprenc, però bé. Però jo la vida d'ella va ser tant, saps?
0: Ja.
1: Me'n recordo tant el dia que se'n va anar i jo vaig plorar com una magdalena perquè se van endur els fiets i jo volia els fiets que no se l'enduguessin. Clar, i se l'altre era recient nascido, quasi. Però bueno, cosa de l'os.
0: Jo també vaig tenir, bueno, sempre he tingut notícies d'aquesta gent perquè era molt amic del Concom Perico.
1: Bé, ell era molt famós en aquell temps, el que passa que es veu que era d'idea i mira, va haver de fugir.
0: Bueno, això els hi va passar molts.
1: Sí. Bueno, Espanya campeón, eh?
0: Bueno, menys mal.
1: Saludam a Margarita Pons i a tots els que ens escolten, perquè ella sempre pensa en jo i en aquests dos també, i per ella és una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies.
1: I bé, Toni, que acabis de passar un bon dia. Vale, adéu.
0: Adéu, Nini.
1: Adéu.
0: Bueno, pues la Nini la tenim qui no pot menjar. És... No pot menjar caramels i coses. Però pot menjar sopes de partera. Que no t'agraden les sopes de partera? Jo molt de vespre per sopar me'n faig. Torrijas, que ens hi diuen, eh? Sopes de partera, el diré a mo mare. Jo hi poso un poquet de vi blanc. Boníssima. I canela en polvo. A bailar a todo el mundo. Venga, a principios de los 90, la Eurodance italiana conquistó el planeta con Corona. Nos dice, este es el ritmo de la noche, la música que me hace libre. Energía. Venga, rompemos la mañana.

0: a Dios. Y una bona ànima me va dir, ara sí, però no m'ho sentia.
1: Bueno.
0: Posant a Radio Garden. No sé si...
1: Bueno, potser aquest telèfon no sigui nou, però segueix fent molt flac, eh?
0: Segueix molt flac?
1: El telèfon se sent molt malament.
0: Jo te sent molt malament a tu també, eh? No. Però bueno, segur que deu ser jo.
1: Ah? Oh,
0: li fotré un... Sí, la teua tia.
1: No sé si hi ha retorn, no sé
0: bueno,
1: com...
0: Jo
1: no sé
0: telefonava per sentir, per felicitar en Amarga.
1: Sí.
0: Per felicitar en Amarga.
1: Vale.
0: Retorn, tu ets un bon retorn. Per
2: felicitar. Sí.
0: Que avui fa festa.
1: Sí.
0: Sí, m'ha convidat a dinar i tenc que anar a casa seva.
1: Ai, va bé.
0: Bé, totes les Margues que puguin escoltar molt. I després també...
3: Ai, tenc que anar a casa seva.
2: Ai, va bé.
0: No sé què ha estat aquesta idea, saps? Però bueno, bé.
3: I després...
1: Què vols, t'acompanyi?
0: Sí, per això. Perquè tu tens cotxe, no?
1: Sí.
0: Perquè nosaltres ja no en tenim de cotxe, també, eh? Han llevat el cotxe, perquè, bueno...
1: El teniu, però no l'empreu.
0: Sí, si me vols acompanyar, sí.
1: Bueno, Paquita.
0: Cada dia anam a menys.
1: Això del telèfon aquest nou... I de l'eix aquesta...
0: No te n'enriguis del telèfon, eh?
1: Això no acaba d'anar bé, no, eh? No.
0: Des d'alerta, eh? Bé, jo tu te sento estupendo, eh?
1: Sí?
0: Jo tu te sento estupendo.
1: I de jo tu no.
0: Bueno... Com un que te tinguis aquí de vora. Sí, senyor.
1: I de bé.
0: Ara, no sé, tal vegada sí, perquè n'he passat un cum amb aquest telèfon i això no vol dir que hagi acabat, però jo t'ho te sent molt bé. Bueno.
1: No és el telèfon tot sol, és que s'acopla amb la ràdio.
0: I després que hi ha molta humitat, Toni, hi ha molta humitat. Bueno, un saludo a tota aquesta audiència. Hi ha, però, molta humitat també hi ha. I jo també tinc el problema de la residència, que encara, bueno, que encara no, que és fidel a Ràdio El Castell. I jo no...
1: Fa un poc de tapadora, sí.
0: I allò és com una mole i la té molt a prop i de sempre tampoc no m'han sentit massa bé, eh? Que vas veure la Mare de Déu del Carme ahir?
1: No.
0: Sí?
1: Bueno, no. Bueno, Paquita, mira, farem una cosa.
0: Bueno, bé, jo la vaig veure de dintre meva, perquè sortir pràcticament no surt, no, eh?
1: Bueno, tu t'es davant.
0: Bueno, diguis.
1: No, dic que tu tens la professora davant.
0: No, bé, davant no tens.
1: Ho vas veure molt bé.
0: No surt. Sí.
1: Bé.
0: Sí.
1: Farem una cosa, jo te telefonaré jo.
0: Hi va haver molta gent hi va haver.
1: Sí, eh? Diuen.
0: Però bueno. Sí. Bueno, un saludo per tota la ràdio, pel meu company, si n'hi ha qualcú que m'escolta.

0: Bé, jo, escolta, que no, no te sentim. Paquita, no te sentim, és en va, això és un cachondeo, això és un malament. No funciona.
1: Què és que no funciona?
0: Que no te sent.
1: No me sents?
0: No.
1: Jo te sent la mar de bé.
0: Jo, jo no. Escolta, ha vingut en Pere de Torret. M'ha donat molt de recuerdos per tothom, per tots els oients de Ràdios Castell.
1: Exacte, i especialment a les Margarites i la Marga de Mó.
0: Idò.
1: Jo te sent com un que siguessis aquí dins.
0: Ai, doncs jo te telefonaré jo a veure abans si milloram aquesta cosa, perquè això no va bé.
1: Molt bé.
0: Vinga, Paquita, un beso.
1: Un beso.
0: Adéu, guapa.
1: Vale, guapo. Adéu.
0: No sé, que té una Paquita amb el telèfon, però no va bé.

0: bon dia.
1: Jo li dic a la petita, fins que no t'ho compris un telèfon bo.
0: Però que no se'l va comprar l'altre dia.
1: Sí, de fet jo no la sentia malament, no, eh? El que hi havia unes pauses molt llargues.
0: I dop, que perquè ella té posat el telèfon i per una altra banda té per internet,
1: ai,
0: i hi ha un desfase de segons.
1: Ah, però
0: les freqüències no són les mateixes. I sembla que repeteixen les coses com un lloro.
1: Ai, Dios.
0: O sigui, quan tu ratllat has dit ara felicitaré en Amarga. És cap d'una estona sents. Ara felicitaré en Amarga.
1: Això mateix.
0: Yeah.
1: Sí, que ja dic que... Però bueno, bé. Escolta, Toni, mira, avui vos has donat un duple, saps? La música teva ja m'encanta, però ara avui de matí mos has donat, o jo, un de matí preciós. Mos poses una música tan xula i quantes coses d'orquestra que jo, mentre l'escoltava, pensava... La música d'ara, d'aquí 10 anys, jo no crec que la sentiguem. Bé, jo no sé si seré aquí, d'aquí 10 anys. Però la música aquesta és una música que la sents de tota la vida.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè, sí. Mira, jo hi ha cançons modernes que m'agraden. Però hi ha cançons, ara tu mateix, aquestes cançons que han sortit a Eurovisió o aquella que va armar tanta polèmica, que l'has sentit més, que l'has dit regar més.
0: No, són cançons que passen una temporada i...
1: I en canvi aquests són cantants que hi seran tota la vida, me sembla jo. Perquè música bona, aquesta orquestra bona, te diuen cosa, però bueno, bé, tu segueix així, més se'ls prendis.
0: Molt bé, doncs estic content, Marga.
1: La musiqueta aquesta que vos poses.
0: Estic molt content.
1: Saps què passa? Que hi ha vegades que sent cançons que dic, jo aquesta no l'havia sentit mai. O cançons per un que dic, mira, per aquest no l'havia sentit mai tampoc.
0: Clar, ja.
1: I això m'encanta. I el sentit té, pues, va fer molta companyia. I ja felicitarem a la tia Tiva, que ho passi molt bé. Bé, que sant no és com els cumpleaños. Eh, Toni?
0: Bueno, això dependeix. Hi ha gent que no celebren el sant.
1: Sí, jo celebro més cumpleaños.
0: Jo ho celebro tot.
1: Abans, jo també ho he celebrat pràcticament tot. Però...
0: Ara, però saps què passa? Que per Sant Antoni és una fetge molt de so de celebrar.
1: Ara.
0: Almenys els tonis meus. Sí. Com que és festa,
1: doncs
0: pues és una festa qui la fas.
1: No, és que hi ha sants qui de celebres, com és Sant Antoni, ara mateix Sant Jaume, que teniu les festes damunt, i Margarita també és un nom conegut, però ja no és allò de dir Santa Margarita i punto.
0: I el cumpleaños, mira, és un aniversari. Diu, tenc un any més, però bueno, al final...
1: Sí, un any més. I passa en volant, eh?
0: Sí.
1: Jo, com vagi així, no sé el meu, però ells no podré en tanta edat.
0: Arribarem a les 100.
1: Ai, ara vull arribar-ho. I en Nini Mercadal li vull dir que... jo tinc una part de dentadura postissa que si la vol li puc deixar, perquè sense queixar i sense res ha de fer mal anar. D'ella sí. Suposo li posaran
0: si li hagués d'anar bé. Jo també me'n record ara que dius això, que un dia vaig anar a l'Ajuntament perquè havia perdut una clau i vaig anar allà a veure si havien trobat cap clau i me van treure un caixó, una catxa. Ai, perdó. Una catxa amb coses dintre i una de les coses era una dentadura. Dic, sono il meu, no, dic, però qualcuno ha perduto una sorta, dico sì, sì. Dico, so, qualcuno può venire a cercare perché non l'ho perduto.
1: Perfetto, sembra che non può essere, per il saluto duro non sono in conto.
0: Io sembra essere, però, no?
1: Già, mira.
0: Tove era non va sempre un via caiuti, tove va pensare che vi ha tirato.
1: Sì, non sì, tove va a fare le cemi, vanno a parare. Perché, però lui sono molto sicuro, perché già hanno, mi immagino, che li useranno speciali questi sushi da so che posso andare che pugui mangiare almeno che pugui mangiare turro,
0: ma io li useranno bene.
1: No, già ti dico, faremo so, già tengo una parte so da qua da vanno posarsi il mio e so e ti può dire non li cubrerei il res,
0: vedo, mira.
1: Non li cubrerei gli uguali hai chi nasco. Venga, Toni. Bueno, so que ja he saludat a totes les margues. De Margarita Lombard, també.
0: Sí.
1: I jo, aquesta me'n record, però n'hi ha altres margues que telefonen o telefonaven, però ara no me facis dir perquè no...
0: La Marga Melià de la carretera, que la coneixes?
1: Això mateix, la Marga de la carretera, i que, bé, que quedin totes felicitades.
0: Moltes gràcies, beníssim.
1: I ja està. I jo, pues mira, els qui vulguin venir, bueno, no ho diré perquè després vindran. No, res. Ja, deixem-ho anar així. Vinga, Toni, una abraçada.
0: Jo vindria, però, com que si ve una Paquita, fotrà tot ella, no, ho veig.
1: Oh, sí, no, una Paquita és un cas, eh? Diu que no menja, però quan ve me buida la nevera.
0: Ho crec, perquè ella no menja, però...
1: No menja que seu, serà, perquè a casa d'altres ho fa tot, eh? Jo quan me diu que vindrà, vull nevera, de prop quatre coses i punto. Però bueno, ara m'imagino que me telefonarà, estic segura, però bueno. I una abraçada molt forta, i la teva família.
0: Gràcies, Marga.
1: I que per les festes del castell, pues, que vagin molt bé. Sobretot que vagi bé i que no hi hagi polèmiques.
0: Aquí estarem divendres, si vols venir ja ho saps.
1: Vindré, que tindràs pomada?
0: Sí.
1: I no, vindré a prendre una pomadeta.
0: No, vale.
1: Vale?
0: Vinga.
1: Adiós, guapo.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu. Adéu.
0: La Marga també fa festa avui.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola.
1: Hola, són a Tolles.
0: Ai, m'ho semblava.
1: Tinc un moment de la feina i que no l'aprofitaré. Bon dia. Per felicitar sa mamà. Per felicitar sa mamà. La flor més guapa de la meva vida. No n'hi ha cap com ella.
0: És bé.
1: I que passi un bon dia. I que gràcies per tot el que fa. Li poses una cançó, Toni?
0: Molt bé, si ho farem.
1: Un beso per tu i un saludo per tothom.
0: Gràcies, Toni, beso.
1: Adéu, gràcies.
0: Adéu, guapa. Bueno, pues, no, Toni, qui, com és natural, pues, vol felicitar a sa mare, a sa tia Tiva. Jo també la vull felicitar, com és natural. I li posaré aquesta cançó de part d'anar Tonyi, de part meva i de part de tothom. Quina versió li posaria? Bueno, una d'aquestes forasteres, jo. Cavall Bernat, grup Habaneres. Passa, tia Tiva.

I després de felicitar la tiativa Ana Margarita, la cançó que mos demana na Juana Plaza.

0: Bueno, i ara aquesta felicitació general per totes les Margues, per la tia Tiba, per na Marga Lombarte, per na Marga Pons Fortuny, per na Marga Melià. Un telèfon aquí sona. Bon dia.
1: Bon dia, Toni, som na Marga Melià.
0: Hola, Marga, ara t'acabava d'anomenar.
1: Sí, ho he sentit. Jo saps que passa que estic esperant una cridada de seductora,
0: sí,
1: i no puc ratllar gaire.
0: Bueno.
1: Felicitar a tothom que faci festa, saludar la tia Tiba i la Toni, i per tu i la teva família una besada.
0: Moltes gràcies, Marga.
1: Vinga.
0: Un beso.
1: Un beso, adéu.
0: Adéu, guapa. Bueno, pues mira, telefonat na Marga. Bé, almenys hem sentit la veueta seua. Bé, Guido, per totes elles, les que avui fan festa, aquesta cançó. Sant Richard Consciente. Ricardo Consciente.

Menorca entra en alerta groga per calor amb màximes de fins a 37 graus. L'AEMET ha activat un avís groc per temperatures màximes fins a 37 graus a Menorca, tant avui dilluns de les 12 a les 19:59 com dimarts des de les 12 a les 19:59. Seran de moment els dos dies més calorosos de la setmana, amb un ambient molt calorós durant les hores centrals del dia. La setmana començarà sota la influència d'una massa d'aire molt càlida que afecta bona part de la península i les Balears. Dilluns i dimarts predominaran els cels poc nivolats amb estones de sol, temperatures molt elevades i nits tropicals amb poca capacitat per refrescar. Tot i que dimarts començarà oficialment l'onada de calor a gran part del país, a Menorca la situació serà molt semblant a la de dilluns, amb calor més bé intens i sense canvis destacables. S'espera una refrescada important, però sí que la calor anirà perdent una mica d'intensitat entre dimecres i dijous. Les temperatures es podrien acostar de nou en els valors habituals per a final de juliol. Tot això continuarà dominant el temps estable, amb cels poc nivolats, alguns intervals de nívols alts i la presència de calitja.

I avui, amb el seu article setmanal en Joan Barceló, qui dia passa, Morralla, Santa Margalida trobarà el seu foc encès. En sol de plom ardent i espès, continua sa dita. Avui és Santa Margalida i no farà falta que encenguis res. Sa monja, que encén sa metge, és sa patrona d'una part de sa pagesia i de ses embarassades, dides i parteres. Aquest dia també és Santa Aiberarda, venerada per desfer casaments indesitjats. Els almenats la consideren seca i gens ploguera, igual que Santa Perxedis, que arribarà demà dimarts, dia 21, en sa lluna nova en el quart creixent a les 13 hores i 5 minuts des migdia a Balança. Santa Magdalena, pluja mena. Totes elles segurament donaran calorades intenses, igual com ho farà Santa Magdalena, malgrat el refrany, a dimecres dia 22, patrona dels perruquers i jardiners, l'estel Sirius, conegut també com l'estel del Ca, el més brillant del cel nocturn, és qui fa començar sa canícula. Les intenses calorades estiuenques no tenen naturall. Sirius en aquestes dates surt a l'alba, juntament amb el sol. Els romans associaven a l'alba dels dos sols amb el començament de 50 dies que arrasen i cremen sa natura. Encapçalats per en Sirius, dies de canícula constitueixen sa temporada de l'any de calor més forta. Sant Jaume assolellat, tot el juliol cremat. Sant Jaume acabarà rematant les fortes calorades de l'estiu. Hi haurà festes al castell i molts indrets de Mallorca. Amb un ull sort i l'altre sa vinya, regarem a les hores baixes per evitar sa evaporació. Convé recordar que per Sant Jaume, cremant septembre de fang, i significa que per Sant Jaume, amb el juliol de ple, crema el sol i el pronòstic preveu que dos mesos després les plegudes seran intenses. S'han de fer tota classe de confitures i gelats. Aigua de juliol encén el sol. És convenient sembrar colflor i fer planters de cebes, lletugues i endívies. A mesura que els fruits maduren, s'han de protegir contra les picades d'ocells amb repel·lents no químics o xarxes de plàstic. Encara es poden sembrar mongetes. Els tomàtics són cuidors i es poden amputar i fer-ne enfilalls o saquer per posar en col amb oli. El rem ja canvia de color. S'arrabassen els fesols i és temps de fer un excel·lent cuinat d'escudella fresca.

Bueno, pues són les 12 ja i un minut i entrem a la darrera hora, entrem a la recta final del programa amb els gegants de rock mundial, autèntics himnes d'estadis. Començarem presentant a uns dels riffs de guitarra més icònics de la història. Ice Rose va escriure com un poema d'amor a la seva nòvia. Traduït com a mi dulce niña, nos habla de esa mirada en la que incluso el hombre más duro encuentra un refugio y recuerdos de la infancia. Es aquesta cançó.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

0: Bueno, fins aquí el programa d'avui, aquesta miscel·lània matinal d'avui dilluns, dia 20 de juliol. Aquí acabam. Avui fosquet podran tenir el programa d'en Nalitxo, ja es ve, a partir de les 7. Demà a partir de les 10 hi haurà el dimarts en Nanini. I el fosquet tornarà a Nalitxo en la seva segona part de Jazz B.
1: Per les plataformes són el teu nom, cada vegada més a prop del balcó.
0: Jo tornaré aquí, si Déu vol, divendres amb tots els companys per fer el programa especial de Sant Jaume que fem cada any. Ets espera a tots aquí a la sintonia de Ràdio Es Castell. Que passin bona setmana. Gràcies. Adéu.

0: corazón para que...
1: Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula. Es castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mà. Bones festes, veïns!
1: El mandat de Jesús Nazareno des castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

0: que Sant Jaume xala, riu, balla, fes poble i posa els capells. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin ses rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts sa festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

0: sardinas a la plancha. Bartoni les desea bones festes de Sant Jaume. Gloriós Sant Jaume.
1: Centre de Cultura Villa Carlos del Castell, en el carrer Sant Ignasi 2, la Junta Directiva del Centre de Cultura vos desitja un gloriós Sant Jaume a tot el poble del Castell i visitants. Centre de Cultura Villa Carlos del Castell, en el carrer Sant Ignasi, número 2.

0: ja arriben els dies més especials al nostre poble i des d'Escasses Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casas Menorca al castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell número 30 izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso Sant Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calas Fons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calas Fons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell, retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia, jornada marcada per la son i la veu escanyada entre molts ciutadans que celebraven aquesta nit fins ben tard la victòria d'Espanya al Mundial per segona vegada a la història. 16 anys després, la selecció espanyola repeteix la fita i ara ja torna de camí a Madrid amb la Copa del Món per començar a lluir-la en les celebracions que s'han preparat. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
2: Molt bon dia. De fet, estem molt pendents que aterri a Barajas la selecció espanyola a l'aeroport de Madrid, on començarà una jornada de festa pel segon Mundial aconseguit. Després de ser rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis a les 4 i mitja, els campions iniciaran la rua a les 7 del capvespre des de la zona de Moncloa a Madrid. El recorregut passarà per alguns dels principals carrers de la capital fins a arribar al carrer Montalbán, al costat de l'Ajuntament de Madrid, on tindrà lloc l'acte central de la celebració. Milers d'aficionats estan convocats per rebre una selecció que ha tornat a fer història proclamant-se campiona del món després de guanyar per 1-0 a la pròrroga a l'Argentina, gràcies a un gol de Ferran Torres, l'heroi de la final.
3: El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
2: Amb aquest triomf, Espanya culmina un Mundial extraordinari en què només han encaixat un gol i conquereix la seva segona Copa del Món, una fita històrica que el seleccionador Luis de la Fuente va viure amb una emoció impossible d'amagar.
4: Tots els col·laboradors
5: i col·laboradores
6: de Ràdio Castell
7: us desitgem
8: un gloriós Sant Jaume!

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a sa taula. Es castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor del nostre mar. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

0: de Sant Jaume, xala, riu, balla, fes poble i posa els capells. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin ses rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts sa festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora municipal.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la Mar a Sa Taula. El castell ho desitjam, unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mà. Bones festes, veïns!
1: El Departament de Cultura i Festes desitja als veïns i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

0: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a la vostra disposició. I per no perdre la tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
1: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin les rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts la festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casa Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casa Menorca al Castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell, número 30, izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas festas y glorioso San Jaume.
2: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del Castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a sa taula. El castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mà. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i de Descanses Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Cases Menorca al Castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell número 30 izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso San Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calasfons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calasfons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del Castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

0: Sant Jaume, xala, riu, balla, fes poble i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin ses rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts sa festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

0: seguint de prop on mor el vent. Et vull veure fent cançons fins que no puguis més.
1: Ràdio Es Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.